Sentiràs bé com el lío, mai gigants que són apilats. Aquí ho junts, rugaves en mi, i xunyau meia cada igat, tau com les havies partides, les brases d'un pai. Cat bulú, los grans gurs, són la sua terra, la muntanya que se m'apera.

0: Juan.
1: Si escoufle d'escouta de Radio que Valparès, escouta Radio Albigès.
2: Agra de la mar, agra de la montagne, agra de l'Occitanie.
3: M'agrado l'olivo de Gnou, m'agrado lo pont d'Avignon, també la clareta de dia, e lo son sistema de

0: Un petit coucou de l'OCCE, Office Central de la Coopération à l'École, depuis la radio Albigès.
1: Hi ha hagut incidents perquè els acampats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya que havien desmuntat les brigades de neteja. Ara, un escenari molt diferent, però fa tres quarts d'hora, doncs aquí hi havia un policia, els Mossos d'Esquadra, han fet ús de les pistoles.
2: Així comença la dansa pagana, l'infància pagana, sauvatge, l'olumi per gaire de l'aube, m'agany, fortuna tancada, de jo esperar. Basta! Si ho l'has d'aquest mude,
3: l'has de mude, basta!
2: Triste banaste de ser caste que gaste le reste et c'est garce des tu garce garce gâte des tu des dégué c'est garce d'eau garce.
4: Jam, l'entrée des mains.
2: Rue de chat, le trèche des trahis.